La porta sempre s'ha oberta al viatger. Herba sana i farigola a la balconada.